0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.

0: digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Abrera.
1: Ràdio Abrera.
0: Amb tu
1: i per a tu.
0: Ràdio Abrera. Èxits sense pauses.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies. Ai.

0: Ràdio Brera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
0: a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Ràdio Abrera. Són les 7.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat.
1: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
0: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
2: Ràdio Abrera, la millor forma de gaudir del teu cap de setmana.

0: sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: Torna, perdó.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Cabrera, 107.9, Els Èxits. Quan la mires així, així, així.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que s'està ultimant un acord amb l'Iran després que l'hagi negociat en diverses trucades per telèfon amb diversos mandataris de l'Orient Mitjà i d'Israel. Trump ha explicat que, entre altres mesures, el pacte preveu que l'estret d'Hormuz s'obrirà. El líder nord-americà també ha dit que ha parlat d'un memoràndum d'entesa sobre la pau amb els líders d'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, el Qatar, Pakistan, Turquia, Egipte, Jordània i Bahrein, qui, segons ell, també han de contribuir a tancar l'acord juntament amb l'Iran i Israel. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Molt bon dia. A aquestes hores del matí tenim boires una altra vegada a moltes viles de la Costa Brava i també en algunes de la Costa Daurada. Però de cara a les properes hores, aquestes boires s'aniran trencant i al matí en conjunt es presenta molt assolellat. De fet, a aquestes hores del matí també tenim molts núvols alts i prims per la franja de Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre. Però com diem, el diumenge es presenta molt tranquil i nuvolades que es tornaran a aparèixer sobretot al llarg de la tarda al Pirineu i Prepirineu, amb alguna gotellada que es deixarà veure sobretot per la zona de l'Aran i al nord del Pallars. I tot plegat amb unes temperatures que es mantindran molt semblants i avui inclús a l'interior de les comarques de Girona aquests valors de les màximes seran lleugerament més altes. Ho anirem seguint. Que tingueu bon dia.
3: I en successos, entre un i dos centenars de persones participen des d'aquest dissabte en una rave a Llardecans, al Segrià, segons ha avançat el diari Segre, i han confirmat Mossos d'Esquadra, l'ACN, la policia catalana, va detectar l'esdeveniment ahir al migdia a l'Arc d'Adà, a diversos quilòmetres del nucli urbà del municipi. De moment no s'han registrat incidents i els Mossos estan duent a terme controls per evitar que hi accedeixi més gent i també controls per assegurar que els que en surtin en cotxe estiguin en un estat que els permeti conduir. L'alcalde del municipi, Xavier Mor, no s'ha mostrat preocupat per la festa, que es preveu que s'allargui tot el cap de setmana. I en cultura, Maria del Mar Bonet ha exhibit la solvència de 6 dècades de trajectòria aquest dissabte al vespre al Palau de la Música, on ha presentat L'aigua no cansa, el seu darrer disc, on ha presentat moltes de les cançons que formen aquest nou àlbum publicat fa escassament 10 dies. I en els esports, el Barça femení guanya la seva quarta Champions després de superar l'Olímpic de Lió a la final per 4-0. En canvi, a la primera divisió masculina, el Girona no passa de l'empat a 1 amb l'Elx i cau al pou de la segona divisió en un desenllaç de lliga dramàtic a Montilivi. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació. L'agenda. Amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, a realitzar l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 24 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Dins la celebració del mes de la dansa, del dimarts 26 al divendres 25 de maig, l'entitat Joventudes Rocieres d'Abrera ha programat classes gratuïtes perquè tothom qui ho vulgui pugui provar diferents disciplines i descobrir l'àmplia oferta d'activitats de balls que hi ha al municipi. Per assistir-hi només cal reservar cita a través del WhatsApp 610 89 55 87, mentre que de l'1 al 5 de juny serà el torn de l'Escola de Dansa Energy Dance Studios. En aquest cas, cal reservar plaça a través del formulari disponible a través del web de l'escola, energidens.es. Al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo podeu consultar el detall dels horaris. Recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudis per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi heu de fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 0881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat.
1: Abrera Informació. L'agenda.
5: Recordem que tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per a més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 26 i dijous 28 de maig, a 6:45 de la tarda, es reunirà el miniclub de lectura amb el centre obert per comentar junts. Fins al dissabte 30 de maig es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, dimecres 27 de maig a 4:45 de la tarda, tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant Hàbits i es durà a terme a l'Escola Francesc Platon i Sartí. Trobareu l'enllaç per fer la inscripció al web abrera.cat. També dimecres 27 de maig a les 6 de la tarda, la Casa de Cultura d'Abrera acollirà una nova sessió del cicle de xerrades de salut comunitària que porta per títol Què cal saber de la hipercolesterolèmia. Dins la campanya de comerç just Jo Trio, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins al divendres 29 de maig es pot veure l'exposició Fent grans les petites coses. I recordem que el Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts de 5 a 7:45, es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous de 6:45 a 7:45 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través del WhatsApp 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
1: Abrera Informació. L'agenda.
5: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al web abrera.cat es pot formalitzar la inscripció per a la visita al Pou de Glaç d'en Margarit i el Caramell, programada pel diumenge 30 de maig d'11 a 12:45, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació podeu adreçar Servus al camp, al passeig de l'estació 24 bis, en l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a Ràdio Abrera .cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Cap de setmana, amb Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
7: I me pregunto si pudiera ser amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac de manera gratuïta a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera, la ràdio de referència gràcies a tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Classe B, classe B, classe B. Pepita Estudios.

radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que s'està ultimant un acord amb l'Iran després que l'hagi negociat en diverses trucades per telèfon amb diversos mandataris de l'Orient Mitjà i Israel. Trump ha explicat que, entre altres mesures, el pacte preveu que es torni a obrir l'estret d'Hormuz. Seguim als Estats Units perquè aquesta matinada un home ha obert foc contra un control de seguretat d'accés a la Casa Blanca. L'home s'ha acostat al control desplegat, ha tret una arma de la bossa que duia i ha disparat contra els agents que han respost obrint foc i ferint-lo, segons ha explicat el servei secret. L'agressor ha estat traslladat a l'hospital on ha acabat morint. Fonts policials han explicat que l'home era conegut pel servei secret i tenia una ordre d'allunyament perquè ja s'havia acostat als accessos de la Casa Blanca en diverses ocasions. A més, diversos mitjans nord-americans l'han identificat com Nasir Best, de 21 anys, originari de l'estat veí de Maryland, i apunten que tindria problemes de salut mental. I aquí a casa nostra, el Pla Territorial Sectorial per a la implementació de les energies renovables està generant crítiques en municipis d'arreu de Catalunya, que consideren que no s'ha escoltat prou la veu local, es promouen projectes faraònics o s'amenaça el turisme o la biodiversitat. A les Terres de l'Ebre avisen que se'ls exigeix un preu que no és gens just ni equitatiu amb la resta de zones, mentre que des de les comarques gironines s'ha promogut un manifest que ja compta amb més de 180 ajuntaments d'una trentena de comarques d'arreu de Catalunya per demanar aturar la tramitació d'aquest pla. I en successos, entre un i dos centenars de persones continuen participant en una raiva a Llardecans des d'ahir, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. La policia catalana va detectar l'esdeveniment ahir al migdia a l'Arc d'Adà, a diversos quilòmetres del nucli urbà del municipi, com diem, de Llardecans. De moment no s'hi han registrat incidents i els Mossos porten a terme controls per evitar que hi accedeixi més gent i també controls per assegurar que els que en surten en cotxe estiguin en un estat que els permeti conduir. Parlem també de cultura. Maria del Mar Bonet ha exhibit la solvència de 6 dècades de trajectòria aquest dissabte al vespre al Palau de la Música, on ha presentat L'aigua no cansa. En el marc del Festival Guitar Barcelona, la cantautora balear ha fet un viatge pels èxits que han marcat la seva carrera per enfilar tot seguit cadascuna de les 9 cançons que formen l'àlbum publicat fa escassament 10 dies. I en els esports, a la primera divisió, el Girona no passa de l'empat a 1 amb l'Elx i cau al Pou de la segona divisió en un desenllaç de lliga dramàtic a Montilivi. El Barça va tancar la lliga amb derrota al camp del València per 3-1, mentre que l'Espanyol va empatar 1 amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda. Amb Manabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, a realitzar l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 24 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Dins la celebració del mes de la dansa, del dimarts 26 al divendres 25 de maig, l'entitat Joventudes Rocieres d'Abrera ha programat classes gratuïtes perquè tothom qui ho vulgui pugui provar diferents disciplines i descobrir l'àmplia oferta d'activitats de balls que hi ha al municipi. Per assistir-hi només cal reservar cita a través del WhatsApp 610 89 55 87, mentre que de l'1 al 5 de juny serà el torn de l'Escola de Dansa Energy Dance Studios. En aquest cas, cal reservar plaça a través del formulari disponible a través del web de l'escola, energidens.es. Al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo podeu consultar el detall dels horaris. Recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudis per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi heu de fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 08 881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat.
0: Abrera Informació. L'agenda.
3: Recordem que tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per a més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 26 i dijous 28 de maig, a 6:45 de la tarda, es reunirà el miniclub de lectura amb el centre obert per comentar junts. Fins al dissabte 30 de maig es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, dimecres 27 de maig a 4:45 de la tarda, tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant Hàbits i es durà a terme a l'Escola Francesc Platon i Sartí. Trobareu l'enllaç per fer la inscripció al web abrera.cat. També dimecres 27 de maig a 6:00 de la tarda, la Casa de Cultura d'Abrera acollirà una nova sessió del cicle de xerrades de salut comunitària que porta per títol Què cal saber de la hipercolesterolèmia. Dins la campanya de comerç just Jo Trio, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins al divendres 29 de maig es pot veure l'exposició Fent grans les petites coses. I recordem que el Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts de 5 a 8:15, es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous de 6:15 a 8:15, el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través del WhatsApp 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació. L'agenda.
3: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al web abrera.cat es pot formalitzar la inscripció per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i el Caramell, programada pel diumenge 30 de maig d'11 a 12:15, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació podeu adreçar Servus al camp, al passeig de l'estació 24 bis, en l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a Ràdio Abrera .cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
6: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
0: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
7: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé. That's right.
8: Hola, soy J.C. Randoña.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Un altre cop t'he trucat. És una merda que hagis marxat. De cop la vida et porta on menys esperaves.

0: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència. A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
2: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
1: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que s'està ultimant un acord amb l'Iran després de que l'hagi negociat en diverses trucades per telèfon amb diversos mandataris de l'Orient Mitjà i d'Israel. Trump ha explicat que, entre d'altres mesures, el pacte preveu que l'estret d'Hormuz es torni a obrir. A més, als Estats Units, aquesta matinada, un home ha obert foc contra un control de seguretat d'accés a la Casa Blanca. L'home s'ha acostat al control desplegat, ha tret una arma de la bossa que duia i ha disparat contra els agents que han respost obrint foc i ferint-lo, segons ha explicat el servei secret. L'agressor ha estat traslladat a l'hospital, on ha acabat morint. I aquí a casa nostra, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha fet una crida a Junts a participar del debat sobre el finançament autonòmic i la proposta de finançament singular presentada amb l'objectiu que el voti a favor al Congrés i tingui així oportunitats d'entrar en vigor. En una entrevista a La Vanguardia, Dalmau diu que acordar és de valents i que per a tirar el país endavant el patriotisme de debò es demostra acordant i no pas bloquejant el país. Passem ara a donar un cop d'ull ràpid al trànsit, perquè hi ha un parell de carrils tallats a la xarxa viària, el primer a la B20 a Barcelona cap al nus del Llobregat i un altre, en aquest cas, a la C-17 a la Garriga, en sentit Barcelona. Marxem ara fins a l'Alt Penedès, on aquest cap de setmana es celebra la 44a trobada d'Olèrdola, que manté amplis incentius en la seva programació. Entre aquests, la possibilitat de fer un descens amb una supertirolina. Des de Canal Vila, Olèrdola, ens ho explica Raimon de Cara.
3: La supertirolina és una proposta clàssica ja a la trobada que es va incorporar a la festa del municipi l'any 2008. L'activitat està oberta a tothom i se'n podrà gaudir de manera gratuïta avui a partir de les 3 de la tarda i fins a les 7, en un entorn privilegiat i protegit com és el conjunt monumental d'Olèrdola. Des del primer any d'estada al municipi, aquesta tirolina gegant manté l'equilibri d'oferir una activitat assequible a totes les edats, si no es pateix del cor, però garantint emocions a flor de pell. Pep Pedrós és de l'empresa Anigami, que instal·la la tirolina.
4: Travessa pel peny assegat amb aquests 200 metres volant. És una passada la tirolina que es instal·la aquí. Sabent que a les 7 ja no es fa la tirolina, però és que ja abans hem de tancar la cua. A 6:45 ja normalment es para la cua perquè genera molta gent.
3: L'usuari més veterà de la tirolina a Olèrdola ha estat un home de 97 anys i els més joves han estat atrevits infants de 6 anys.
2: I en els esports, el Girona no passa de l'empat a un amb l'Elx i cau al Pou de la segona divisió en un desenllaç de Lliga dramàtic. A Montilivi, el Barça va tancar la Lliga amb derrota al camp del València, mentre que l'Espanyol va empatar amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrim informació. L'agenda, amb Benavell Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, a realitzar l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 24 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Dins la celebració del mes de la dansa, del dimarts 26 al divendres 25 de maig, l'entitat Joventudes Rocieres d'Abrera ha programat classes gratuïtes perquè tothom qui ho vulgui pugui provar diferents disciplines i descobrir l'àmplia oferta d'activitats de balls que hi ha al municipi. Per assistir-hi només cal reservar cita a través del WhatsApp 610 89 55 87, mentre que de l'1 al 5 de juny serà el torn de l'escola de dansa Energy Dance Studios. En aquest cas, cal reservar plaça a través del formulari disponible a través del web de l'escola, energidens.es. Al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo podeu consultar el detall dels horaris. Recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudis per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:45 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2:45 a 2:45 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2:45 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi heu de fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 08 881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat.
0: Abrera Informació. L'agenda.
5: Recordem que tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per a més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 26 i dijous 28 de maig, a 6:45 de la tarda, es reunirà el miniclub de lectura amb el centre obert per comentar junts. Fins al dissabte 30 de maig es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, espais d'acompanyament familiar, dimecres 27 de maig a 3:45 de la tarda, tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant hàbits i es durà a terme a l'Escola Francesc Platon i Sartí. Trobareu l'enllaç per fer la inscripció al web abrera.cat. També dimecres 27 de maig a 6:00 de la tarda, la Casa de Cultura d'Abrera acollirà una nova sessió del cicle de xerrades de salut comunitària que porta per títol Què cal saber de la hipercolesterolèmia. Dins la campanya de comerç just Jo Trio, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins al divendres 29 de maig es pot veure l'exposició Fent grans les petites coses. I recordem que el Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts de 5 a 8:45, es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous de 6:45 a 8:15, el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través del WhatsApp 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació. L'agenda.
5: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al web abrera.cat es pot formalitzar la inscripció per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i el Caramell, programada pel diumenge 30 de maig, d'11 a 12:15, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació, podeu adreçar Servus al camp, al passeig de l'estació 24 bis, en l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a Ràdio Abrera i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: hores 100% música, 100% energia, 100% energia, 100% tu, 100% tu. La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
1: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music. Amb en Jordi Busquet.
2: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
3: No te quedes atrás
2: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
3: En Top Música Nueva.
2: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Abrera. Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals Líder a Internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova.
3: Top Música Nova.
2: Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
0: El cap de setmana passa-la amb nosaltres. El cap de setmana passa-la amb Ràdio Brera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que s'està ultimant un acord amb l'Iran després d'haver-lo negociat en diverses trucades amb diversos mandataris de l'Orient Mitjà i d'Israel. Trump ha explicat que, entre altres mesures, el pacte preveu que l'estret d'Hormuz es torni a reobrir. A més, als Estats Units, aquesta matinada, un home ha obert foc contra un control de seguretat d'accés a la Casa Blanca. L'home s'ha acostat al control desplegat, ha tret una arma de la seva bossa i ha disparat contra els agents que han respost obrint foc i ferint-lo, segons ha explicat el servei secret. L'agressor ha estat traslladat després a l'hospital, on ha acabat morint. I aquí a casa nostra, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha fet una crida a Junts a participar del debat sobre el finançament autonòmic i la proposta de finançament singular presentada amb l'objectiu que el voti a favor al Congrés i tingui oportunitats d'entrar en vigor. En una entrevista a La Vanguardia, Dalmau diu que acordar és de valents i que per a tirar el país endavant el patriotisme de debò es demostra acordant i no pas bloquejant el país. Per la seva banda, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, afirma que al PSC li manca sovint ambició i a Junts li manca responsabilitat. També en declaracions fetes a La Vanguardia, el republicà ha assenyalat que per a combatre l'ascens de l'extrema dreta el millor per a Catalunya és que Esquerra sigui molt forta perquè encarna l'ambició i la responsabilitat que li falten tant al PSC com a Junts. Pel que fa a l'acord dels pressupostos, Junqueras ha tret pit d'aquests compromisos adquirits. I seguim parlant, en aquest cas, del Pla Territorial Sectorial per a la implementació de les energies renovables a Catalunya, que està generant crítiques en municipis arreu del territori que consideren que no s'ha escoltat prou a la veu local, ja que es promouen projectes faraònics o s'amenaça el turisme i la biodiversitat. Per exemple, a les Terres de l'Ebre avisen que se'ls exigeix un preu que no és gens just ni equitatiu amb la resta de zones, mentre que les comarques gironines ja s'estan promovent un manifest que compta amb més de 180 ajuntaments d'una trentena de comarques d'arreu del territori que demana aturar la tramitació del pla. En cultura, Javier Ambrosi i Javier Calvo guanyen el premi a millor direcció del Festival de Cannes amb la pel·lícula La Bola Negra. D'aquesta manera, per segon any consecutiu, el cinema espanyol resulta premiat després de l'èxit de Cirat en l'edició anterior. I en els esports, ahir el Barça femení es va adjudicar la seva quarta Champions després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0. En canvi, el Girona no va passar de l'empat a 1 amb l'Elx i cau al pou de la segona divisió en un desenllaç de lliga dramàtic a Montilivi. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, a realitzar l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 24 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Dins la celebració del mes de la dansa, del dimarts 26 al divendres 25 de maig, l'entitat Juventudes Rocieres d'Abrera ha programat classes gratuïtes perquè tothom qui ho vulgui pugui provar diferents disciplines i descobrir l'àmplia oferta d'activitats de balls que hi ha al municipi. Per assistir-hi només cal reservar cita a través del WhatsApp 610 89 55 87, mentre que de l'1 al 5 de juny serà el torn de l'escola de dansa Energy Dance Studios. En aquest cas, cal reservar plaça a través del formulari disponible a través del web de l'escola, energidens.es. Al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo podeu consultar el detall dels horaris. Recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudis per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi heu de fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 08 881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat.
0: Abrera Informació. L'agenda.
3: Recordem que tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per a més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 26 i dijous 28 de maig, a 5:45 de la tarda, es reunirà el miniclub de lectura amb el centre obert per comentar junts. Fins al dissabte 30 de maig es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, dimecres 27 de maig a 4:45 de la tarda, tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant hàbits i es durà a terme a l'Escola Francesc Platon i Sartí. Trobareu l'enllaç per fer la inscripció al web abrera.cat. També dimecres 27 de maig a 6:00 de la tarda, la Casa de Cultura d'Abrera acollirà una nova sessió del cicle de xerrades de salut comunitària que porta per títol Què cal saber de la hipercolesterolèmia. Dins la campanya de comerç just Jo Trio, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins al divendres 29 de maig es pot veure l'exposició Fent grans les petites coses. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts de 5 a 8:45 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous de 6:15 a 8:15 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació. L'agenda.
3: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al web abrera.cat es pot formalitzar la inscripció per a la visita al Pou de Glaç d'en Margarit i el Caramell, programada pel diumenge 30 de maig d'11 a 12:15, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació podeu adreçar Arbus al camp, al passeig de l'estació 24 bis, en l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
4: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a Ràdio Abrera .cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
3: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
0: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
3: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
5: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktronica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
6: Big Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más a reclato. Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera.
7: T'agrada la bona música?
8: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Abrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Un motorista va morir ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformica, o zona al terme municipal del Brull, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Per causes que s'estan investigant, el motorista va sortir de la via. Es tractava d'un home de 56 anys i veí de Castellar del Vallès. Amb aquesta víctima ja són 43 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 17 de les quals motoristes. I en plana política, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha fet una crida a Junts per Catalunya a participar del debat sobre el finançament autonòmic i la proposta de finançament singular presentada amb l'objectiu que el voti a favor al Congrés i tingui oportunitats d'entrar en vigor. En una entrevista a La Vanguardia, Dalmau diu que acordar és de valents i que per tirar el país endavant el patriotisme de debò es demostra acordant i no pas bloquejant el país. Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, afirma que al Partit Socialista li manca ambició sovint i a Junts li manca responsabilitat. També en una entrevista a La Vanguardia, el republicà ha assenyalat que per combatre l'ascens de l'extrema dreta el millor per a Catalunya és que Esquerra sigui molt forta perquè encarna l'ambició i la responsabilitat que li falta tant al PSC com a Junts. Pel que fa a l'acord de pressupostos, Junqueras ha tret pit dels compromisos, com diem, adquirits. I tornem a successos perquè els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 14 de maig dos homes de 19 i 25 anys per estafar més de 14.600 euros amb mòbils i targetes bancàries robades a Barcelona. Els arrestats a Martorell i Sant Fost de Campsentelles accedien a la banca en línia i altres aplicacions de les víctimes per fer-hi bizums i transferències bancàries a través de mules per emmascarar la seva identitat real. Parlem ara també de cultura perquè Javier Ambrosi i Javier Calvo guanyen el premi a millor direcció del Festival de Cannes amb la pel·lícula La Bola Negra. D'aquesta manera, per segon any consecutiu, el cinema espanyol resulta premiat en aquest certamen després de l'èxit de Cirat en l'edició anterior. I en els esports, el Barça femení guanya la seva quarta Champions després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0 en la final disputada a Oslo. Eva Pajor, amb un doblet i catacolla amb diverses intervencions de mèrit, van ser les principals artífexs de la victòria. En canvi, el Girona no va passar de l'empat a una amb l'Elche i cau al pou de la segona divisió en un desenllaç de lliga dramàtic a Montilivi. El Barça va tancar la lliga amb derrota al camp del València per 3-1, mentre que l'Espanyol va empatar a un amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, a realitzar l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 24 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Dins la celebració del mes de la dansa, del dimarts 26 al divendres 25 de maig, l'entitat Joventudes Rocieres d'Abrera ha programat classes gratuïtes perquè tothom qui ho vulgui pugui provar diferents disciplines i descobrir l'àmplia oferta d'activitats de balls que hi ha al municipi. Per assistir-hi només cal reservar cita a través del WhatsApp 610 89 55 87, mentre que de l'1 al 5 de juny serà el torn de l'escola de dansa Energy Dance Studios. En aquest cas, cal reservar plaça a través del formulari disponible a través del web de l'escola, energidens.es. Al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo podeu consultar el detall dels horaris. Recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudis per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi heu de fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 08 8581 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Recordem que tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per a més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 26 i dijous 28 de maig, a 6:45 de la tarda, es reunirà el miniclub de lectura amb el centre obert per comentar junts. Fins al dissabte 30 de maig es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, dimecres 27 de maig a 3:45 de la tarda, tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant Hàbits i es durà a terme a l'Escola Francesc Platon i Sartí. Trobareu l'enllaç per fer la inscripció al web abrera.cat. També dimecres 27 de maig a 6:00 de la tarda, la Casa de Cultura d'Abrera acollirà una nova sessió del cicle de xerrades de salut comunitària que porta per títol Què cal saber de la hipercolesterolèmia. Dins la campanya de comerç just Jo Trio, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins al divendres 29 de maig es pot veure l'exposició Fent grans les petites coses. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts de 5 a 8:45 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous de 6:45 a 8:45 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través del WhatsApp 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al web abrera.cat es pot formalitzar la inscripció per a la visita al Pou de Glaç d'en Margarit i el Caramell, programada pel diumenge 30 de maig, d'11:00 a 12:15, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació, podeu adreçar Arbus al camp, al passeig de l'estació 24 bis, en l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: ¿Qué hora son, mi corazón?
8: Hora 23.
9: Te lo dije muy
10: clarito. Permanece a la escucha.
11: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
8: Hora 23.
11: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
8: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
11: A Ràdio Abrera, hora 23.
12: Ràdio Reloj.
13: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
12: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
13: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
10: Cocodril Club.
14: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
15: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cap de setmana. Cap de setmana. Amb Ràdio Abrera.
1: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferint de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
2: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
1: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
2: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
1: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Que vaig al cotxe? Ràdio Abrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Abrera. Que practico esport? Ràdio Abrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Abrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Abrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Abrera.
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera? Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment. Qualsevol
1: moment. I si ho prefereixes,
0: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Un motorista va morir la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformica, a Osona, al terme municipal del Brull, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Per causes que s'investiguen a hores d'ara, el motorista va sortir de la via i va acabar perdent la vida. Es tractava d'un home de 56 anys, veí de Castellà del Vallès, i amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes. I seguim amb més successos, perquè els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida. Una dona que tornava dels actes nocturns de l'Aplec del Cargol hauria estat agredida per dos individus a la zona de l'estació central d'autobusos al carrer Príncep de Viana cap a 3:45 de la matinada. Segons han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per aclarir els fets i trobar-ne els autors. Obrim ara plana política. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha fet una crida a Junts a participar del debat sobre el finançament autonòmic i la proposta de finançament singular presentada amb l'objectiu que el votin a favor al Congrés i tingui oportunitats d'entrar en vigor. En una entrevista concedida a La Vanguardia, Dalmau diu que acordar és de valents i que per a tirar el país endavant el patriotisme de debò es demostra acordant i no pas bloquejant el país. Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, afirma que al PSC li manca sovint ambició i a Junts li manca responsabilitat. També en una altra entrevista a La Vanguardia, el republicà ha assenyalat que per combatre l'ascens de l'extrema dreta el millor per a Catalunya és que Esquerra sigui molt forta, perquè encarna l'ambició i la responsabilitat que precisament li falta tant al PSC com a Junts. Pel que fa als acords dels pressupostos, Junqueras ha tret pit dels compromisos adquirits. I en plana internacional, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrat el progrés que hi ha hagut en les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. En un missatge a X, von der Leyen ha insistit que cal arribar a un acord que realment desencalli el conflicte, reobri l'estret d'Hormuz i garanteixi una plena llibertat de navegació lliure de peatges. I en cultura, el director d'orquestra Jordi Savall ha estat guardonat amb el Premi Ernst von Siemens de Música 2026, un dels màxims reconeixements internacionals a una trajectòria professional al món de la música. És el primer català que rep aquesta distinció. I en els esports, ahir el Girona no va passar de l'empat a 1 amb l'Elx i perd la categoria, baixant a la segona divisió en un desenllaç de lliga dramàtic a Montilivi. El Barça també va tancar la lliga amb derrota al camp del València, mentre que l'Espanyol va empatar amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda amb Manabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, a realitzar l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluc, que obre diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 24 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Dins la celebració del mes de la dansa, del dimarts 26 al divendres 25 de maig, l'entitat Joventudes Rocieres d'Abrera ha programat classes gratuïtes perquè tothom qui ho vulgui pugui provar diferents disciplines i descobrir l'àmplia oferta d'activitats de balls que hi ha al municipi. Per assistir-hi només cal reservar cita a través del WhatsApp 610 89 55 87, mentre que de l'1 al 5 de juny serà el torn de l'escola de dansa Energy Dance Studios. En aquest cas, cal reservar plaça a través del formulari disponible a través del web de l'escola, energidens.es. Al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo podeu consultar el detall dels horaris. Recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudis per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 3:45 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 3:45 a 9:45 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2:45 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi heu de fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 08 881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat.
0: Abrera Informació. L'agenda.
3: Recordem que tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per a més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 26 i dijous 28 de maig, a 5:45 de la tarda, es reunirà el miniclub de lectura amb el centre obert per comentar junts. Fins al dissabte 30 de maig es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, dimecres 27 de maig a 4:45 de la tarda, tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant hàbits i es durà a terme a l'Escola Francesc Platon i Sartí. Trobareu l'enllaç per fer la inscripció al web abrera.cat. També dimecres 27 de maig a 6:00 de la tarda, la Casa de Cultura d'Abrera acollirà una nova sessió del cicle de xerrades de salut comunitària que porta per títol Què cal saber de la hipercolesterolèmia. Dins la campanya de comerç just Jo Trio, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins al divendres 29 de maig es pot veure l'exposició Fent grans les petites coses. I recordem que el Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts de 5 a 8:45, es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous de 6 a 8:45 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través del WhatsApp 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació. L'agenda.
3: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al web abrera.cat es pot formalitzar la inscripció per a la visita al Pou de Glaç d'en Margarit i el Caramell, programada pel diumenge 30 de maig, d'11 a 12:45, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació, podeu adreçar Arbus al camp, al passeig de l'estació 24 bis, en l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a 10:00 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
4: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
5: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.

Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: En Obramate encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
3: The prettiest girl in all the land was left alone without a hand to hold or teach or mold or pray. She fell down the sewer and got led astray. Monsters, demons and all the rest took her soul and innocence.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música
1: i tota la informació.
0: Ràdio Abrera.
2: Chama, me invito a bailar otra vez. Ay, ¿qué le digo?

0: feina!
1: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: El pont d'aquesta segona Pasqua, marcat per la calor, ha omplert aquest cap de setmana les platges i zones turístiques de tot el litoral català.
3: Amb aquest escenari climatològic favorable, el sector turístic i hoteler afronta amb especial optimisme l'arribada de la temporada d'estiu.
1: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: L'única nota negativa fins ara d'aquest pont ha estat la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformic a Osona, concretament al terme municipal del Brull.
3: Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes.
1: I en plana política, el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és l'argument que el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha donat avui per avalar els pressupostos.
3: I ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics.
1: D'altra banda, els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida.
3: Els fets s'haurien produït a la zona de l'estació central d'autobusos del carrer Príncep de Viana, a 3:45.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? El matí ha estat radiant una altra vegada al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols i, per tant, ideal doncs, per fer activitats a l'aire lliure. A aquestes hores del migdia les temperatures a poc a poc van tirant cap amunt i avui els punts més càlids s'ubicaran una altra vegada a la plana de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre. Però avui, a més, a l'interior de les comarques de Girona notarem que les temperatures pugen una miqueta més. A les valls del Pirineu també esperem arribar a una altra vegada als 30 graus i, de fet, aquestes hores del migdia tenim creixement de nuvolada, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que ens podrà deixar alguna gotellada, sobretot al sector de l'Aran i del nord del Pallars. Demà dilluns començarem una nova setmana amb la mateixa dinàmica, matí de sol i tarda creixement de nuvolades al Pirineu, amb un migdia que tornarà a ser càlid al conjunt de Catalunya. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
1: I en els esports, el Barça guanya la seva quarta Champions femenina després de superar la final l'Olímpic de Lió per 4-0.
3: Eva Pajor amb un doblet i Cata Colla amb diverses intervencions de mèrit van ser les principals artífecs de la victòria blaugrana. A partir de les 7 a l'Avinguda Maria Cristina està previst que comenci la festa de celebració.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
6: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest diumenge, 24 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Dins la celebració del mes de la dansa, del dimarts 26 al divendres 25 de maig, l'entitat Juventudes Rocieras d'Abrera ha programat classes gratuïtes perquè tothom qui ho vulgui pugui provar diferents disciplines i descobrir l'àmplia oferta d'activitats de balls que hi ha al municipi. Per assistir-hi només cal reservar cita a través del WhatsApp 610 89 55 87, mentre que de l'1 al 5 de juny serà el torn de l'escola de dansa Energy Dance Studios. En aquest cas, cal reservar plaça a través del formulari disponible a través del web de l'escola, energidens.es. Al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo podeu consultar el detall dels horaris. Recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudis per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 3:45 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 3:45 a 9:45 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2:45 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi heu de fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 08 81 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat.
0: Abrera Informació, L'agenda.
6: Recordem que tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per a més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 26 i dijous 28 de maig, a 6:15 de la tarda, es reunirà el miniclub de lectura amb el centre obert per comentar junts. Fins al dissabte 30 de maig es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, dimecres 27 de maig a 4:15 de la tarda, tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant Hàbits i es durà a terme a l'Escola Francesc Platon i Sartí. Trobareu l'enllaç per fer la inscripció al web abrera.cat. També dimecres 27 de maig a 6:00 de la tarda, la Casa de Cultura d'Abrera acollirà una nova sessió del cicle de xerrades de salut comunitària que porta per títol Què cal saber de la hipercolesterolèmia. Dins la campanya de comerç just Jo Trio, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins al divendres 29 de maig es pot veure l'exposició Fent grans les petites coses. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts de 5 a 2:15 de 8 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous de 2:15 de 6 a 2:15 de 8 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través del WhatsApp 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al web abrera.cat es pot formalitzar la inscripció per a la visita al Pou de Glaç d'en Margarit i el Caramell, programada pel diumenge 30 de maig, d'11 a 2:15, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació, podeu adreçar Arbus al camp, al passeig de l'estació 24 bis, en l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
4: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a Ràdio Abrera i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
7: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera. al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
8: Cada diumenge a les 10 de la nit, a Ràdio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat.
9: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
8: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
10: Siguis on siguis, Ràdio Abrera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radioobrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Abrera, amb tu. El cap de setmana a Ràdio Abrera, marquem la diferència.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Connecta't a Ràdio Brera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet, a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Encara no tens l'aplicació de Ràdio Abrera? I a què esperes? És gratis! Descarrega-la al teu mòbil i tauleta i porta'ns on vulguis.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Un centenar de veïns a les comarques gironines s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Quim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. Els assistents convocats per l'espai LGTBI han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. Escoltem Sandra Ibarz i Vanessa Apablaza, presidentes de les associacions trans de l'Alt Empordà i de Girona, respectivament.
3: És una vergonya que dintre el segle XXI encara passi aquestes coses i que, per tant, les associacions hem de seguir en lluita.
4: Estan atacant a cades per tres una dona, però el fet que ella també es dona que és una dona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza.
2: Durant la concentració s'ha llegit un manifest, s'ha fet un minut de silenci i s'han encès espelmes, en recorda la víctima. I parlem en plena política catalana, ja que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha justificat la seva aprovació dels pressupostos assegurant que el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics. I anem en plena de successos, ja que la nota negativa d'aquest pont ha estat la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformica, Osona, al terme municipal del Brull. Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals són motoristes. I els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida. Els fets s'haurien produït a la zona de l'estació central d'autobusos al carrer Príncep de Viana, a 3:15. Precisament obrim en plana cultural parlant de Lleida, ja que avui tanca la 45a edició de l'Aplec del Cargol, amb nou balanç de rècord pel que fa a visitants. Amb unes 200.000 persones han passat per al recinte dels Camps Elisis, que enguany ha reunit 17.000 aplequistes de 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. I passem de Lleida a Tarragona, on el Camp de Mart reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada de Tàrraco Viva. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. I parlem en esports, ja que el Barça ha guanyat la seva quarta Champions femenina després de superar la final a l'Olympique de Lió per 4-0. A partir de les 7 de la tarda, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona està previst que comenci la festa de celebració. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
6: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest diumenge, 24 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Dins la celebració del mes de la dansa, del dimarts 26 al divendres 25 de maig, l'entitat Juventudes Rocieres d'Abrera ha programat classes gratuïtes perquè tothom qui ho vulgui pugui provar diferents disciplines i descobrir l'àmplia oferta d'activitats de balls que hi ha al municipi. Per assistir-hi només cal reservar cita a través del WhatsApp 610 89 55 87, mentre que de l'1 al 5 de juny serà el torn de l'escola de dansa Energy Dance Studios. En aquest cas, cal reservar plaça a través del formulari disponible a través del web de l'escola, energidens.es. Al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo podeu consultar el detall dels horaris. Recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudis per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:15 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2:15 a 2:15 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2:15 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi heu de fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 08. 881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat.
5: Abrera Informació, l'agenda.
6: Recordem que tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per a més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 26 i dijous 28 de maig, a 6:15 de la tarda, es reunirà el miniclub de lectura amb el centre obert per comentar junts. Fins al dissabte 30 de maig es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, dimecres 27 de maig a 4:15 de la tarda, tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant Hàbits i es durà a terme a l'Escola Francesc Platon i Sartí. Trobareu l'enllaç per fer la inscripció al web abrera.cat. També dimecres 27 de maig a 6:00 de la tarda, la Casa de Cultura d'Abrera acollirà una nova sessió del cicle de xerrades de salut comunitària que porta per títol Què cal saber de la hipercolesterolèmia. Dins la campanya de comerç just Jo Trio, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins al divendres 29 de maig es pot veure l'exposició Fent grans les petites coses. I recordem que el Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts de 5 a 8:15, es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous de 6:15 a 8:15, el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través del WhatsApp 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
5: Abrera Informació, l'agenda.
6: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al web abrera.cat es pot formalitzar la inscripció per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i el Caramell, programada pel diumenge 30 de maig d'11 a 12:15, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació, podeu adreçar Arbus al camp, al passeig de l'estació 24 bis, en l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
5: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a Ràdio Abrera .cat i al vostre dispositiu mòbil.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

0: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí, a Ràdio Abrera.
1: DJ Rufo te trae la mejor sesión de música máquina de los 90s.
2: Los temazos de siempre.
1: Las mejores melodías.
3: Y muy buen rollo.
4: Y muy buen rollo.
5: Todos los sábados de 10 a 11 de la noche en Radio Obrera.
6: Déjate llevar por el sonido remember de DJ Rufo.
1: Déjate llevar por el sonido remember de DJ Rufo. Sonido remember.
7: Ràdio Abrera, la millor forma de gaudir del teu cap de setmana.
8: Ràdio Abrera, Ràdio Abrera, la ràdio de referència. Gràcies a tu,
9: gràcies a tu, gràcies a tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
3: Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera, tria-la.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Un centre de veïns a les comarques gironines s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Quim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. Els assistents convocats per l'espai LGTBI han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. Escoltem Sandra Ibarz i Vanessa Apablaza, presidentes de les associacions trans de l'Empordà i Girona, respectivament.
3: És una vergonya que dintre el segle XXI encara passin aquestes coses i que, per tant, les associacions hem de seguir en lluita.
4: Estan atacant a cada 2 per 3 una dona, però el fet que ella també es dona que és una persona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza.
2: I la coordinadora Eix en Lluita, formada per moviments ecologistes i de la pagesia d'Osona, el Lluçanès, el Moianès i el Bages, han encès el debat contra el Pla Territorial Sectorial per a la implementació de les energies renovables a Catalunya, conegut com a Plater. Una primera mobilització duta a terme aquest diumenge a Vic ha de servir per consensuar el que asseguren és una resposta organitzada per rebutjar aquest projecte. I parlem de política, en aquest cas parlem d'Esquerra Republicana de Catalunya i del seu president, Oriol Junqueras, que avui ha justificat perquè ha avalat els pressupostos assegurant que el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que s'està ultimant un acord amb l'Iran després que el hagi negociat en diverses trucades per telèfon amb diversos mandataris de l'Orient Mitjà i d'Israel. En successos, avui hi ha hagut la mort d'un motorista, ahir a la tarda, en una sortida de via a la carretera de Cuiformica, Osona, al terme municipal del Brull. Amb aquesta víctima ja són 45, les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes. I els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida. Els fets s'haurien produït a la zona de l'estació central d'autobusos al carrer Príncep de Viana, 3:15. I en cultura, Lleida precisament tanca aquest diumenge la 45a edició de l'Aplec del Cargol, amb un nou balanç de rècord pel que fa a visitants. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis. I en esports, el Girona no va passar de l'empat a 1 amb l'Elx i cau a la segona divisió, mentre que el Barça va perdre 3-1 i l'Espanyol va empatar 1 amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: Abrera Informació. L'agenda. Amb Manabel Gómez.
6: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest diumenge, 24 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Dins la celebració del mes de la dansa, del dimarts 26 al divendres 25 de maig, l'entitat Juventudes Rocieres d'Abrera ha programat classes gratuïtes perquè tothom qui ho vulgui pugui provar diferents disciplines i descobrir l'àmplia oferta d'activitats de balls que hi ha al municipi. Per assistir-hi només cal reservar cita a través del WhatsApp 610 89 55 87, mentre que de l'1 al 5 de juny serà el torn de l'escola de dansa Energy Dance Studios. En aquest cas, cal reservar plaça a través del formulari disponible a través del web de l'escola, energidens.es. Al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo podeu consultar el detall dels horaris. Recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudis per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 3:15 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 3:15 a 9:15 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2:15 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi heu de fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 08 881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat.
5: Abrera Informació, l'agenda.
6: Recordem que tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per a més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 26 i dijous 28 de maig, a 6:45 de la tarda, es reunirà el miniclub de lectura amb el centre obert per comentar junts. Fins al dissabte 30 de maig es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, dimecres 27 de maig a 4:45 de la tarda, tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant Hàbits i es durà a terme a l'Escola Francesc Platon i Sartí. Trobareu l'enllaç per fer la inscripció al web abrera.cat. També dimecres 27 de maig a 6:00 de la tarda, la Casa de Cultura d'Abrera acollirà una nova sessió del cicle de xerrades de salut comunitària que porta per títol Què cal saber de la hipercolesterolèmia. Dins la campanya de comerç just Jo Trio, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins al divendres 29 de maig es pot veure l'exposició Fent grans les petites coses. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts de 5 a 7:45 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous de 6:45 a 7:45 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través del WhatsApp 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
5: Abrera Informació, l'agenda.
6: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al web abrera.cat es pot formalitzar la inscripció per a la visita al Pou de Glaç d'en Margarit i el Caramell, programada pel diumenge 30 de maig, d'11:00 a 1:15, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació, podeu adreçar Arbus al camp, al passeig de l'estació 24 bis, en l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a 10:00 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
5: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
5: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
8: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktronica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
9: Hola, soy J.C. Argandoña.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Els Mossos d'Esquadra han detingut 8 lladres multireincidents a Barcelona amb 141 antecedents policials en un dispositiu contra els robatoris violents de cadenes. L'operatiu es va dur a terme el dijous 21 de maig entre les 2 i les 11 de la nit als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí en el marc del pla Campai Càtena contra la multireincidència. En paral·lel, els Mossos també van denunciar 4 persones amb 105 antecedents i van identificar 52 més amb un acumulat de 661 antecedents. I parlem de Rodalies, ja que els usuaris de la línia R11 que connecta a Barcelona amb Portbou han iniciat una campanya de recollida de signatures per denunciar el deteriorament del servei de Rodalies de Catalunya. Sota la plataforma Ja n'hi ha prou reclamen que els trens de Rodalies regionals i mitja distància siguin gratuïts mentre no se solucionin les incidències. Manca d'informació i retards a les línies que asseguren pateixen diàriament des de fa gairebé 2 anys. I ens anem a Osona, el Lluçanès, el Moianès i el Bages, on la coordinadora Eix en Lluita, formada per moviments ecologistes d'aquesta zona, sobretot de la pagesia, han encès el debat contra el Pla Territorial Sectorial per a la implementació de les energies renovables a Catalunya, el conegut Plater. Una primera mobilització duta a terme avui a Vic ha de servir per consensuar el que asseguren que ha de ser una resposta organitzada per rebutjar aquest projecte. I parlem en clau política de Catalunya, ja que el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Així ho assegura i ho fa servir com a argument el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ha donat avui aquest argument per avalar els pressupostos aprovats amb el govern socialista en una entrevista a La Vanguardia. Precisament també en aquesta entrevista ha retret als socialistes la falta d'ambició nacional i social i a Junts prioritzar la confrontació per damunt la responsabilitat institucional. I ens anem a Girona, on un centenar de veïns d'aquestes comarques s'han concentrat aquest diumenge a la plaça de Vida Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Quim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. En cultura, a Lleida tanca aquest diumenge la 45a edició de l'Aplec del Caragol amb un nou balanç de rècord pel que fa a visitants. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis. I seguim en plana cultural, ja que Jordi Servall recull el premi Ernst von Siemens. És el primer músic català a rebre aquesta distinció. I per últim, ara a les 7 a l'Avinguda Maria Cristina, està previst que comenci la festa de celebració de la quarta Champions del Barça. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda amb Anabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest diumenge, 24 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Dins la celebració del mes de la dansa, del dimarts 26 al divendres 25 de maig, l'entitat Juventudes Rocieres d'Abrera ha programat classes gratuïtes perquè tothom qui ho vulgui pugui provar diferents disciplines i descobrir l'àmplia oferta d'activitats de balls que hi ha al municipi. Per assistir-hi només cal reservar cita a través del WhatsApp 610 89 55 87, mentre que de l'1 al 5 de juny serà el torn de l'escola de dansa Energy Dance Studios. En aquest cas, cal reservar plaça a través del formulari disponible a través del web de l'escola, energidens.es. Al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo podeu consultar el detall dels horaris. Recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudis per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi heu de fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 08 881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Recordem que tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per a més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 26 i dijous 28 de maig, a 6:45 de la tarda, es reunirà el miniclub de lectura amb el centre obert per comentar junts. Fins al dissabte 30 de maig es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, dimecres 27 de maig a 4:45 de la tarda, tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant Hàbits i es durà a terme a l'Escola Francesc Platon i Sartí. Trobareu l'enllaç per fer la inscripció al web abrera.cat. També dimecres 27 de maig a 6:00 de la tarda, la Casa de Cultura d'Abrera acollirà una nova sessió del cicle de xerrades de salut comunitària que porta per títol Què cal saber de la hipercolesterolèmia. Dins la campanya de comerç just Jo Trio, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins al divendres 29 de maig es pot veure l'exposició Fent grans les petites coses. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts de 5 a 8:15 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous de 6:15 a 8:15 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través del WhatsApp 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al web abrera.cat es pot formalitzar la inscripció per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i el Caramell, programada pel diumenge 30 de maig, d'11 a 12:15, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació, podeu adreçar vos al camp, al passeig de l'estació 24 bis, a l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
4: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a Ràdio Abrera .cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: és hora 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb en Jordi Busquet.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
0: A Ràdio Abrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació.

no és enveja, és una denúncia conscient. Aparten de l'ambient si no el segueixes la corrent. Grups que es mantenen sense que ho demani la gent et faran el pack perquè els contracti l'Ajuntament. Els escenaris haurien de ser pels artistes, no per empreses que utilitzen artistes per guanyar divises. La qualitat no prima ni les cares visibles, importa el producte i tu no ets imprescindible.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

Connecta't a Ràdio Abrera. Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris. I posa't al dia amb les notícies que més interessen. RadioAbrera.cat. Connecta't a nosaltres. I descarrega't també la nostra app. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: En Obramate encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
3: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
4: Però on ho veus, tot això?
3: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
4: No.
3: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
4: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
5: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
6: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Passa el cap de setmana a Ràdio Abrera.
3: Yeah, get the feeling coming up from the ground.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: 5. 107.9. Els èxits.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Aquest pont de la segona Pasqua ha estat marcat per la calor, que ha fet que s'omplin aquest cap de setmana les platges i zones turístiques de tot el litoral català. Precisament amb aquest escenari climatològic favorable, al sector turístic i hoteler afronta amb especial optimisme l'arribada de la temporada d'estiu. Precisament ara és moment per revisar la previsió del temps que ens espera durant el que queda encara d'aquest pont de la segona Pasqua. Marc Jaureguizar, bona tarda.
4: Hola, què tal? Acabem ara sí el cap de setmana que estan marcats sense cap mena de dubte per ser unes jornades de molta estabilitat, d'un ambient molt assolellat al conjunt del país i amb unes nuvolades que han tornat a aparèixer aquesta tarda a la zona del Pirineu i Prepirineu. Amb unes temperatures que s'han disparat també a les hores centrals del dia, sobretot a tres sectors ben diferenciats, a l'interior de les comarques de Girona, al Pla de Lleida i també a l'interior de les Terres de l'Ebre, on hem tingut valors que han superat amb escreix els 33-34 graus. Per tant, jornada molt càlida, on les valls del Pirineu també hem tornat a assolir els 30 graus. De cara a demà, dilluns, començarem una nova setmana amb la mateixa dinàmica. Molt de sol durant tota la jornada i temperatures càlides a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint. Que tingueu bona setmana.
3: Parlem de Rodalies, ja que els usuaris de la línia R11 que connecta Barcelona amb Portbou han iniciat una campanya de recollida de signatures per denunciar el deteriorament del servei de Rodalies de Catalunya. Sota la plataforma ja n'hi ha prou reclamant que els trens de Rodalies regionals i mitjana distància siguin gratuïts mentre no se solucionin les incidències, manca d'informació i retards a les línies que asseguren pateixen diàriament des de fa gairebé 2 anys. I en plena de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut avui precisament un home de 44 anys a Juneda per suposadament haver agredit amb una arma blanca el seu company de pis, segons ha avançat el diari Segre i ha confirmat l'ACN. Els fets han passat en un habitatge del carrer Font, passats 5 minuts d'un quart d'una del migdia en el marc d'una baralla entre els dos convivents. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. I encara en una altra, en plena de successos, una persona ha resultat ferida per arma de foc a la matinada d'ahir dissabte pels vols de 4:45. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets i la vida de la víctima, que va ser traslladada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, no corre perill, segons expliquen les mateixes fonts. I parlem de esports i parlem en concret del Barça, que ahir va guanyar la seva quarta Champions femenina després de superar a la final a l'Olímpic de Lió per 4-0. Precisament d'aquí una hora l'avinguda Maria Cristina de Barcelona està previst que comenci la festa de celebració d'aquest títol. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest diumenge, 24 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Dins la celebració del mes de la dansa, del dimarts 26 al divendres 25 de maig, l'entitat Joventudes Rocieres d'Abrera ha programat classes gratuïtes perquè tothom qui ho vulgui pugui provar diferents disciplines i descobrir l'àmplia oferta d'activitats de balls que hi ha al municipi. Per assistir-hi només cal reservar cita a través del WhatsApp 610 89 55 87, mentre que de l'1 al 5 de juny serà el torn de l'escola de dansa Energy Dance Studios. En aquest cas, cal reservar plaça a través del formulari disponible a través del web de l'escola, energidens.es. Al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo podeu consultar el detall dels horaris. Recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudis per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 3:15 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 4:15 a 9:15 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2:15 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi heu de fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 08 881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat.
1: Abrera Informació, l'agenda.
5: Recordem que tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per a més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 26 i dijous 28 de maig, a 6:15 de la tarda, es reunirà el miniclub de lectura amb el centre obert per comentar junts. Fins al dissabte 30 de maig es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, dimecres 27 de maig a 4:15 de la tarda, tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant Hàbits i es durà a terme a l'Escola Francesc Platon i Sartí. Trobareu l'enllaç per fer la inscripció al web abrera.cat. També dimecres 27 de maig a 6:00 de la tarda, la Casa de Cultura d'Abrera acollirà una nova sessió del cicle de xerrades de salut comunitària que porta per títol Què cal saber de la hipercolesterolèmia. Dins la campanya de comerç just Jo Trio, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins al divendres 29 de maig es pot veure l'exposició Fent grans les petites coses. I recordem que el Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts de 5 a 2:15 de 8, es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous de 2:15 de 6 a 2:15 de 8, el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través del WhatsApp 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
1: Abrera Informació, l'agenda.
5: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al web abrera.cat es pot formalitzar la inscripció per a la visita al Pou de Glaç d'en Margarit i el Caramell, programada pel diumenge 30 de maig d'11 a 2:15 d'una, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació podeu adreçar Arbus al camp, al passeig de l'estació 24 bis, en l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
6: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
7: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
5: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
6: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
5: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
6: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
9: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
10: Big Friday on Air.
11: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más arreglato.
10: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio... El cap de setmana passa amb nosaltres. El cap de setmana passa amb Ràdio Abrera.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app.
4: Disponible per Android i iOS. I wanna boom bang bang with your body, oh. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. The world is ours now.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Els Mossos d'Esquadra han detingut avui diumenge un home de 44 anys a Juneda per suposadament haver agredit amb una arma blanca el seu company de pis, segons ha avançat el diari Segre i ha confirmat l'ACN. Els fets han passat en un habitatge del carrer Font, passat 5 minuts d'un quart d'una del migdia en el marc d'una baralla entre els dos convivents. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. I aquest pont de la segona Pasqua ha estat marcat per la calor, que ha omplert aquest cap de setmana les platges i zones turístiques del litoral català, com ara S'Agaró o Badalona. Però una altra cosa que també marca en general els ponts és el trànsit. Precisament per ser pont a Barcelona es preveu que l'operació tornada, en ple majoria, sigui d'uns 300.000 vehicles entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de demà dilluns, amb un retorn parcial de vehicles al llarg de la jornada d'avui. Precisament aquest retorn parcial de vehicles, tot i que està sent un retorn tranquil, alguns accidents han complicat la situació. Repassem l'estat del trànsit amb el Servei Català de Trànsit, precisament amb Sílvia de l'Amo. Bona tarda.
4: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquesta tarda de diumenge no hi ha gaires problemes, però sí accidents que estan entorpint la circulació i dificultant la mobilitat. És el cas d'una topada entre dos vehicles a la 2, a Jorba, en sentit Barcelona, un carril tallat i 3 quilòmetres de congestió. Un altre accident a l'AP7 Avinyonet del Penedès, en sentit Tarragona. Aquí hi ha dos carrils oberts, els vehicles accidentats i els efectius s'han col·locat al carril addicional, però hi ha 5 quilòmetres d'aturades en sentit Tarragona i 1 quilòmetre en sentit contrari per l'efecte Tafaner. En el cas de la C58 ja s'ha produït un accident a Barcelona sobre mateix del nus de la Trinitat cap a Rondes i Meridiana. Encara hi ha 2 quilòmetres i mig de lentitud, tot i que s'han retirat els vehicles. I apareixen retencions en concret, per exemple, a la C65, a Llagostera, entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro, cap a Girona. Us demanem, com sempre, que no baixeu la guàrdia. Molt bona tarda.
3: A banda d'aquests accidents que estan entorpint la circulació, l'única nota negativa fins ara d'aquest pont ha estat la mort d'un motorista i a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformic, a Osona, al terme municipal del Brull. Amb aquesta víctima són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes. I anem en plana cultural, ja que el Camp de Mar de Tarragona reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada de Tarraco Viva. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Saritjó, el Traupit, d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. I en esports, ara mateix a les 7, a l'Avinguda Maria Cristina, ha començat la festa de celebració de la Champions femenina del Barça. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest diumenge, 24 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Dins la celebració del mes de la dansa, del dimarts 26 al divendres 25 de maig, l'entitat Joventudes Rocieres d'Abrera ha programat classes gratuïtes perquè tothom qui ho vulgui pugui provar diferents disciplines i descobrir l'àmplia oferta d'activitats de balls que hi ha al municipi. Per assistir-hi només cal reservar cita a través del WhatsApp 610 89 55 87, mentre que de l'1 al 5 de juny serà el torn de l'escola de dansa Energy Dance Studios. En aquest cas, cal reservar plaça a través del formulari disponible a través del web de l'escola, energidens.es. Al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo podeu consultar el detall dels horaris. Recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudis per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi heu de fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 08 881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat.
1: Abrera Informació. L'agenda.
5: Recordem que tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per a més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 26 i dijous 28 de maig, a 6:45 de la tarda, es reunirà el miniclub de lectura amb el centre obert per comentar junts. Fins al dissabte 30 de maig es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, dimecres 27 de maig a 4:45 de la tarda, tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant Hàbits i es durà a terme a l'Escola Francesc Platon i Sartí. Trobareu l'enllaç per fer la inscripció al web abrera.cat. També dimecres 27 de maig a 6:00 de la tarda, la Casa de Cultura d'Abrera acollirà una nova sessió del cicle de xerrades de salut comunitària que porta per títol Què cal saber de la hipercolesterolèmia. Dins la campanya de comerç just Jo Trio, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins al divendres 29 de maig es pot veure l'exposició Fent grans les petites coses. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts de 5 a 8:15 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous de 6:15 a 8:15 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través del WhatsApp 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
1: Abrera Informació. L'agenda.
5: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al web abrera.cat es pot formalitzar la inscripció per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i el Caramell, programada pel diumenge 30 de maig d'11 a 12:15, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació, podeu adreçar Servus al camp, al passeig de l'estació 24 bis, en l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a Ràdio Abrera .cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
6: ¿Qué hora son, mi corazón?
7: Hora 23.
8: Te lo dije muy clarito.
9: Permanece a la escucha.
7: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
10: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
11: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
12: Hola, sóc el Frank.
9: Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
12: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM. Music.
13: T'agrada la bona música?
14: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Abrera.
15: Ràdio Abrera, 107.9. Amb tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera, amb tu i per a tu. Ràdio Abrera, èxit sense pauses.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Accident de trànsit a Jorba, l'A2, on han mort dues persones. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït aquest accident entre una furgoneta i un turisme, amb el resultat de dues persones mortes i quatre de ferides menys greus, traslladades a l'Hospital d'Igualada. Precisament, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
3: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit continua tallat un carril a l'A2 a Jorba, en sentit Barcelona, on s'ha produït, lamentablement, un accident mortal on han mort dues persones. En el cas de la P7, Avinyonet del Penedès, aquí hi ha hagut una topada també, i en concret hi ha dos carrils oberts. Justament s'han pogut ubicar els vehicles al carril addicional que hi ha en sentit Tarragona, però hi ha una forta retenció, en concret 5 quilòmetres, i en sentit contrari, en sentit Barcelona, per l'efecte de Faner, són en aquests moments 8 els quilòmetres que hi ha. S'està treballant també per retirar un vehicle volcat a Vinyols i els Arcs, en sentit Barcelona, un carril tallat i un quilòmetre i mig de lentitud, i en aquests moments a retencions, per exemple, la C31 a Santa Cristina d'Aro, en sentit Girona, 4 quilòmetres, i a la C32 a Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt cap a Barcelona, també una mica de lentitud. Això és tot. Bona tarda.
2: Amb aquest accident que se suma al d'ahir, quan un motorista va morir ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Cuiformí, a Osona, el terme municipal del Brull, són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, en concret 18 de les quals motoristes. I obrim plana cultural i parlem de Lleida, que tanca aquest diumenge la 45a edició de l'Aplec del Caragol amb un nou balanç de rècord pel que fa a visitants. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis, que enguany han reunit 17.000 aplequistes de 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. I de Lleida ens anem fins a Tarragona, on el Camp de Mart reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada de Tàrraco Viva. Després de 28 edicions, el director sortint Magí Seritjol treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. I Jordi Savall recull el premi Ernst von Siemens. És el primer músic català a rebre aquesta distinció, un dels màxims reconeixements internacionals a una trajectòria musical. Ja en esports, des de fa una hora, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona hi ha la festa de celebració del Barça per la seva quarta Champions femenina. En els resultats de Lliga, el Girona va passar de l'empat amb l'Elx, el Barça va perdre 3-1 i l'Espanyol va empatar amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest diumenge, 24 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Dins la celebració del mes de la dansa, del dimarts 26 al divendres 25 de maig, l'entitat Joventudes Rocieres d'Abrera ha programat classes gratuïtes perquè tothom qui ho vulgui pugui provar diferents disciplines i descobrir l'àmplia oferta d'activitats de balls que hi ha al municipi. Per assistir-hi només cal reservar cita a través del WhatsApp 610 89 55 87, mentre que de l'1 al 5 de juny serà el torn de l'Escola de Dansa Energy Dance Studios. En aquest cas, cal reservar plaça a través del formulari disponible a través del web de l'escola, energidens.es. Al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo podeu consultar el detall dels horaris. Recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudis per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi heu de fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 08 881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat.
0: Abrera Informació. L'agenda.
4: Recordem que tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per a més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 26 i dijous 28 de maig, a 6:15 de la tarda, es reunirà el miniclub de lectura amb el centre obert per comentar junts. Fins al dissabte 30 de maig es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, dimecres 27 de maig a 4:15 de la tarda, tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant Hàbits i es durà a terme a l'Escola Francesc Platon i Sartí. Trobareu l'enllaç per fer la inscripció al web abrera.cat. També dimecres 27 de maig a 6:00 de la tarda, la Casa de Cultura d'Abrera acollirà una nova sessió del cicle de xerrades de salut comunitària que porta per títol Què cal saber de la hipercolesterolèmia. Dins la campanya de comerç just Jo Trio, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins al divendres 29 de maig es pot veure l'exposició Fent grans les petites coses. I recordem que el Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts de 5 a 8:15, es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous de 6:15 a 8:15, el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través del WhatsApp 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació. L'agenda.
4: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al web abrera.cat es pot formalitzar la inscripció per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i el Caramell, programada pel diumenge 30 de maig d'11 a 12:15, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació, podeu adreçar Arbus al camp, al passeig de l'estació 24 bis, en l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
5: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a Ràdio Abrera .cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
8: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
9: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
10: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
11: No te quedes atrás
10: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva. En Top Música Nueva. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Abrera.
11: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
12: Cap de setmana, amb Radio Abrera.

0: Ràdio Brera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
0: a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.
2: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva, empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar

0: Dance with me one more time.
1: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
2: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
3: La ràdio més propera. Ràdio Abrera.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Dues persones han mort en un accident de trànsit entre una furgoneta i un turisme a l'A2, a Jorba, avui a 6:15 de la tarda, segons informava el Servei Català de Trànsit. El sinistre també ha provocat 4 ferits menys greus que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Les causes de l'accident encara s'estan investigant. La via ha quedat parcialment tallada amb un carril tallat en sentit Barcelona. Amb aquestes dues víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes i 3 d'aquestes en accidents que han sigut en aquest segon pont de Pasqua. L'altre accident va ser la mort d'un motorista i a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformic, a Osona, al terme municipal del Brull. I amb aquests són 18 els motoristes precisament que han mort, han perdut la vida a les carreteres aquest any. I l'operació tornada d'aquest pont encara, tot i aquestes dificultats, no ha començat, ja que es preveu que demà uns 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de dilluns. Per ara, repassant el trànsit, encara problemes, sobretot a l'AP7, arran d'un accident a l'altura de Avinyonet del Penedès, on encara hi ha 7,5 km de retencions. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge avui un home de 44 anys a Juneda per suposadament haver agredit amb una arma blanca el seu company de pis. Segons ha avançat el diari Segre i ha confirmat l'ACN. Els fets han passat en un habitatge al carrer Font, passat 5 minuts d'un quart d'una del migdia en el marc d'una baralla entre els dos convivents. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. I de les Garrigues, a les comarques gironines, on un centenar de veïns s'han concentrat aquest matí a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Kim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. Els assistents convocats per l'espai LGTBI han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. I anem seguim en plena de successos, ja que un dels impulsors de la fundació de la SECOT, Joan Antoni Pujals Vallhonrat, ha mort als 100 anys. L'empresari va estar vinculat amb el teixit industrial de Terrassa durant la seva vida, especialment dins del sector tèxtil. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha refredat les expectatives d'un acord imminent amb l'Iran. Si aquest dissabte deia a la xarxa social Truth Social que el pacte amb el règim dels ayatollahs estava ultimant, avui diumenge ha afirmat a la mateixa xarxa i ha demanat als seus representants negociadors que no es precipitin a un acord. I en plana esportiva, el Barça ha celebrat durant aquesta tarda a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona la seva quarta Champions del Barça femení. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, a les 10 us parla Adrià Jurado. Demà es preveu que uns 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de dilluns, en l'operació tornada d'aquest pont de segona Pasqua. Malauradament, aquest pont s'han dut 3 víctimes mortals a les carreteres catalanes. 2 persones aquesta tarda, a 6:15, en un accident de trànsit entre una furgoneta i un turisme a la A2, a Jorba. El sinistre també ha provocat 4 ferits menys greus que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Les causes de l'accident encara s'estan investigant. L'altre accident va ser ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Cuiformic, a Osona, al terme municipal del Brull. Amb aquestes víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I seguim en plena de successos, ja que els Mossos d'Esquadra han detingut aquest mateix dia diumenge un home de 44 anys a Juneda per suposadament haver agredit amb una arma blanca el seu company de pis, segons ha avançat el diari Segre i ha confirmat l'ACN. Els fets van passar en un habitatge del carrer Font passat 5 minuts d'un quart d'una del migdia en el marc d'una baralla entre els dos convivents. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. I de les Garrigues anem a les comarques gironines, on un centenar de veïns s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vida de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Quim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. Els assistents convocats per l'espai LGTBI han reclamat mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. I parlem en clau més de tot el país i en clau sobretot de Rodalies, ja que els usuaris de la línia R11, que connecta Barcelona amb Portbou, han iniciat una campanya de recollida de signatures per denunciar deteriorament del servei de Rodalies de Catalunya. Sota la plataforma Ja n'hi ha prou, reclamant que els trens de Rodalies regionals i mitjana distància siguin gratuïts, mentre no se solucionin les incidències, manca d'informació i retards a les línies que asseguren pateixen diàriament des de fa gairebé 2 anys. En plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha refredat les expectatives d'un acord imminent amb l'Iran. Ahir dissabte deia a la xarxa social Truth Social que el pacte amb el règim dels ayatolàs s'estava ultimant. I avui diumenge ha afirmat que la mateixa xarxa que ha demanat als seus representants negociadors que no es precipitin per a un acord. I en cultura, avui s'ha tancat la 45a edició de l'Aplec del Cargol, amb un nou balanç de rècord pel que fa a visitants. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis. I a Tarragona, al Camp de Mart, s'ha tancat també l'última jornada de Tarraco Viva, després de 28 edicions, amb el director sortint Magí Saritjol. I per últim, tanquem amb esports, on el Barça avui ha celebrat la seva 4ª Champions a Barcelona. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música
3: i tota la informació.
0: Ràdio Abrera.
4: Els diumenges a les 10 de la nit, Don't Stop Dancing. Les novetats, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Cada diumenge a les 10 de la nit, amb José Antonio Castillo, 2 hores amb el millor ritme a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat. I a Instagram i Facebook, segueix-nos a DSD Radio Dance.
5: Bienvenido, bienvenida a los 120 minutos más dance de tu radio favorita.

0: Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música
1: i tota la informació.
0: Ràdio Abrera.
2: Els diumenges a les 10 de la nit, Don't Stop Dancing. Les novetats, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Cada diumenge a les 10 de la nit, amb José Antonio Castillo, dues hores amb el millor ritme a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat. I a Instagram i Facebook, segueix-nos a DSD Radio Dance.
3: Estamos de vuelta. Continúa Don't Stop Dancing.

0: también de aquí a 7 días en tu FM favorita. El Don't Stop Dancing se marcha, pero en 7 días volvemos, si es posible todavía, con más y mejor ritmo. Hasta la semana que viene.
1: Hasta aquí el Don't Stop Dancing.
2: Ràdio Abrera, són les 12.
3: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
1: Cada diumenge a les 10 de la nit, a Ràdio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat.
2: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
1: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
3: Els teus millors moments són a Ràdio Abrera
4: 107.9.
3: La banda sonora de les teves nits.

0: Vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Catriel! I Paco Amoroso!

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: 107.9 FM. Ràdio Abrera i tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual. Dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Para todos esos amores que dicen ser prohibidos y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 107.9, els èxits.
1: Ràdio Abrera, són les dues.
2: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
3: I me pregunto si pudiera ser...
2: Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

0: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
1: Ràdio Abrera, 107.9.